Johnny be good. Sí, Johnny be good, és la cantant, l'Hermes també, los punteus esos todos, l'Hermes, és una màquina.